0: Tornen Sant Abdon i Sant Senen. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senen 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
1: Fitwi Radio. Fitwi Radio.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
1: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
0: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fitwi.com.
4: Fitwi Radio.
5: Estamos cerca de ti.

Arriben les festes a Son Serra de Marina, del 25 de juliol al 3 d'agost a Son Serra. Concursos d'escacs i de castells d'arena, jocs infantils, gincanes i pujada al pal ensabonat. Concurs de truites i coques dolces i salades, sopar i cinema a la fresca, a Mollara d'Anneres. I el dissabte, dia 1 d'agost, l'espectacular nit dels joves amb música i DJs en directe i més, molt més. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Maria Lida. Del 25 de juliol al 3 d'agost, festes d'estiu a Son Serra de Marina.

0: Tornen Sant Abdon i Sant Senent. Deixa la platja una estona i visita la capital del Reiguer. Jordi Évole, Tomeu Penya, Rebeca, Luna, Cucorba, teatre, activitats infantils, cinema, competicions esportives, espectacle equestre i molt més. Sant Abdon i Sant Senent 2026. Viu l'estiu a Inca. Ajuntament d'Inca.
1: Bitwiradio.com

0: Tendencia siempre con la mejor selección de éxitos, ¿eh? Aquí tenemos todos esos números uno que te gustan, porque nos dedicamos precisamente a eso, a crear números uno como el que acabas de escuchar o como el que llega a continuación.
1: Arriben les festes a Son Serra de Marina, del 25 de juliol al 3 d'agost a Son Serra. Concursos d'escacs i de castells d'arena, jocs infantils, gincanes i pujada al pal ensabonat. Concurs de truites i coques dolces i salades, sopar i cinema a la fresca, a Mollara d'Anneres. I el dissabte, dia 1 d'agost, l'espectacular nit dels joves amb música i DJs en directe i més, molt més. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Maria Lida. Del 25 de juliol al 3 d'agost, festes d'estiu a Son Serra de Marina.
2: Los clàssicos suenan mejor en Fitwi Radio.

0: No necesita presentación este APT, o sea, APT. La canción del apartamento, Rosé, de las Blackpink, junto a Bruno Mars.
1: Arriben les festes a Son Serra de Marina, del 25 de juliol al 3 d'agost a Son Serra. Concursos d'escacs i de castells d'arena, jocs infantils, gincanes i pujada al pal ensabonat. Concurs de truites i coques dolces i salades, sopar i cinema a la fresca, a Mollada d'Anneres. I el dissabte, dia 1 d'agost, l'espectacular nit dels joves amb música i DJs en directe i més, molt més. Consulta el programa al Facebook de l'Ajuntament de Santa Maria Lida. Del 25 de juliol al 3 d'agost, festes d'estiu a Son Serra de Marina.
2: En el restaurante Krishna, en Puerto Portals, todo sabe a India. Aromas, especias y sabores que se quedan en tu paladar. El auténtico sabor de la India en cada plato. Si buscas el auténtico sabor hindú, Krishna es tu destino. Masala, pasanda y una carta sorprendente preparada con productos frescos y de primera calidad. Restaurante Krishna, en Puerto Portals, locales 80 y 81. Síguenos en @KrishnaMallorca.
3: También en verano, llévanos vayas donde vayas. Fitwiradio.com.
0: Escuchad qué virguería han hecho Revival, Peyton y la Gio Gospel Choir del Freedom de George Michael. Freedom.

0: Y en Sociedad y Cultura, Alcudia ha puesto punto y final a sus fiestas patronales este pasado sábado con los actos tradicionales que arrancaban con la misa solemne en honor a San Jaume, patrón del municipio, el concierto del Gran Botec con Changuito y la Banda Municipal de Música y el Castillo de Fuegos Artificiales pusieron el punto y final a la Diada de San Jaume.
1: Avui realment a Sant Jaume és el acte més solemne que tenim, en el passacarrers, en la missa i després en donant molts d'anys aquí, de part meva. O sigui, després tenim la banda municipal i el foc artificial que realment tanquen les festes. Han estat, a més, unes festes per tots els gusts, per totes les edats, han estat molt participatives. A més, la calor que ha fet tots aquests dies no ha fet que la gent se quedi a casa seva i això ha d'agrair perquè ens han volgut viure i, per tant, realment hem mesclat un poc de tradició i un poc d'innovació perquè també tenim el futur i tenim els joves, i però ha anat molt, molt bé i totes les activitats han agradat i ha hagut molt, ha estat molt un èxit.
2: S'han tingut la missa solemne, es passa carrers en la banda, hem acabat cantant Signe del Cudi, després la bellesa ens ha donat els molt d'anys i ara ja esperam pues, el vespre, que són els dos actes finals. Molta calor, però molt participatives, però jo també el que voldria destacar és que no hi ha hagut cap incident greu. Han estat unes festes cíviques, per dir-ho de qualque manera, i molt bé, i això és el que a mi me tranquil·litza i m'agrada més.
1: Que culmini en Signe del Cudi, que nosaltres realment com el Cudiens i el Cudien, que se segons mos arriben el coret, i també hem pogut ensenyar a tots els que mos han acompanyat, les autoritats, tant militars com civils, hagin pogut veure i disfrutar el nostre himne i l'han pogut conèixer.
0: Y que la Rajada ha acogido una nueva edición de la Nit de l'Art y del Art Street Festival. Durante todo el fin de semana, Cap de Pera se ha convertido en un punto de encuentro entre artistas, residentes y visitantes que han podido disfrutar de la cultura durante estos días.
3: El arte ha tomado las calles de Cala Ratllada este fin de semana. El Art Street Festival y la Nit de l'Art se han unido para ofrecer un amplio programa cultural, mostrando a vecinos, visitantes y turistas el talento artístico que atesora el municipio de Capdepera.
4: És el primer any que incluïm aquesta Nit de les Arts multidisciplinar, el que és Street Arts Festival. És una aposta pel producte local, pels artistes locals que ens han cedit les seves obres per fer aquesta exposició que tenim aquí tant en el centre Cap Vermell com en el passeig de Cala Lliteres. Vos convido a tots i totes a anar a fer una volta i a venir a veure l'exposició perquè realment és una manera de demostrar que Capdepera té un teixit artístic sa, que tenim molt de pintors, molt d'escultors i que això dona per molts anys, espero.
3: El Centre Cap Vermell y el Paseo Marítimo de Cala Ratllada han sido los principales escenarios de esta cita, que ha reunido a numerosos artistas y ha llenado las calles de arte.
5: Fa un parell d'anys estem mirant de lo que has introduït també la gent local, no? Com en l'actuació de la Pogut Batucada, com ara mateix aquí de fora, o també grups de música, com el Uptown Band, que també formen part d'aquí del nostre municipi. També una cosa que sempre feim és duim tot aquest art cultural en la residència i en el centre de dia, perquè també aquestes persones puguin tenir i puguin gaudir de la cultura, que enguany molt acompanyant Salt de Sacà, que crec que ha estat espectacles molt emotius i molt guapos per a aquesta gent que han disfrutat i han ballat amb nosaltres.
3: Tras el éxito de esta fusión artística del arte en la calle con la Nit de l'Art, ya se prepara la próxima edición, donde el arte estará al alcance de todos.
0: Y nos vamos ahora hasta Binissalem, que ha celebrado la tercera edición de Sebatum, una jornada dedicada a la cultura popular que ha reunido a más de 450 percusionistas de 32 agrupaciones. El programa ha combinado talleres, intercambio de experiencias y un pasacalles de gigantes y bestias de fuego que ha culminado en la Plaza de la Iglesia.
6: Enguany són quasi 50 percussionistes, 32 batucades, 10 colles de gegants, 22 bèsties de foc, i enguany esperam que sigui un gran dia perquè reunim tot a Balears, gran part de Catalunya, de València, de Girona i de França. La Batuma és un pas a carrers i fem un pas a carrers en gegants, que els gegants ballen les batucades i les bèsties de foc cremen les batucades. És important perquè juntant totes les cultures de Mallorca, juntant gegants, dimonis i batucades que hi ha aquí a Mallorca. Participen tots els pobles de Mallorca, pot participar qualsevol poble i participen tots els llocs de Balears, Barcelona, Girona i França. Ara mateix participants comptant gegants i bèsties de foc, 750 participants.
7: Hem d'estar contents, no?, perquè ha estat un èxit, és el tercer any que se fa tot el tema de Sabatum. Sabatum va sorgir de la colla de dimonis, la filoxera de l'infant, d'aquí de Binissalem. Està format per més d'un centenar de membres d'aquí del poble. Bé, i van anar sorgint, les coses van sorgint d'aquella manera que no sap com, no? I al final, doncs avui tenim aquí prop de 800 persones, entre 700 i 800 persones que hi participen. Tenim aquí gegants, tenim les bèsties de foc, tenim batucades, tenim gent de Menorca, gent d'Eivissa, tenim gent de Catalunya, tenim gent d'altres zones de la part de tota la resta d'Espanya. Tant molt contents i nosaltres l'únic que faim és donar suport d'aquestes iniciatives, que el que fan és un Sant Jaume diferent, no? Tant nosaltres sempre hem dedicat a la festa de Sant Jaume, de fa uns anys, més o menys l'any 2009, dedicat a la família, a jocs per infants i totes aquestes coses, que és part bàsica, i després se batum una mica per acabar ja la festa de Sant Jaume d'una manera molt diferent. És l'únic lloc de les Illes Balears on es fa aquest tipus d'activitat i la veritat és que tenim molt bona rebuda i la gent està molt contenta de que se faci alguna cosa així i que se pensi en ells, no?